0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5.
2: Come on, baby girl, baby girl.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Matí 360.
1: Una vintena de persones, entitats, animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: Una vintena de persones d'entitats animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
3: Una vintena de persones, entitats, animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
4: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb el resultat i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
5: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
3: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
6: Clara, rombeta, i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre de tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Matí 360.
1: Una vintena de persones, entitats, animalistes i ecologistes s'han manifestat aquest dissabte a Vidreres coincidint amb l'inici dels correbous de la Festa Major. Els manifestants s'han concentrat a l'entrada del recinte per denunciar l'ús d'animals en aquest tipus d'activitats.
2: Escoltem l'entrenador del Lloret, Amos Gasca, que es mostra molt satisfet amb el resultat i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que recordem també és equip de la Primera Catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància.
1: Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz.
4: Una clara rombeta i una de les coses que de ben segur aquest estiu s'han extingit, perquè tu abans parlaves de que has incorporat els vanos a la teva vida, doncs els ventiladors han estat imprescindibles durant tot l'estiu, i pobre de tu que me'l toquis, perquè segurament hi ha hagut més d'una discussió per veure qui s'emporta el ventilador a l'habitació.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ja fa uns anys que coneixem aquest tema, però se'ns ha quedat molt i molt marcat en el cap. És que realment és molt bo, són Clint Bandit, Rare Bee.
1: Matí 360.

8 del matí, 5 minuts, som dimarts 8 de setembre del 2026. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat. Comencem el programa d'avui i ho fem en un dia que ja avui sí que torna absolutament tota la normalitat, la normalitat sempre entre cometes, amb l'inici del curs escolar, un curs escolar, un inici d'un curs escolar que no es promet o que no es presenta, millor dit, suau, perquè ja comença amb una vaga convocada avui a primària, almenys a primària, i amb diverses mobilitzacions. Per exemple, a la ciutat de Girona s'han convocat mobilitzacions de tot el sector a nivell de comarques gironines, també en diferents punts del país. Anirem explicant com evoluciona aquesta jornada durant les properes hores. Nosaltres comencem el programa d'avui i us explicarem l'actualitat de la Selva i el Maresme. També avui tenim un espai dedicat a parlar d'Expocasió, a la fira del vehicle d'ocasió i les oportunitats que hi ha en aquest sector, que tindrà lloc el proper cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge a Blanes, segona edició d'Expocasió. Parlarem amb un dels organitzadors, amb l'Albert Alsina. I també avui, en clau d'opinió, torna en Joan Ferrer a la part final d'aquesta primera hora del programa. I a la segona hora, com sempre, arriba la Montse Rico per parlar de l'actualitat musical i cultural i també del DeLorean, el viatge en el temps musical que fem cada dia en aquesta casa. Comencem, doncs, salutacions a tot l'equip de la Montse Rico, del Daniel Mateu, de la Isabel González i de qui us parla. Jo soc Lluís Vidal. Com sempre, un plaer acompanyar-vos a primeres hores del matí. Comencem amb les notícies.

I ara us ho explicàvem, el curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius. A comarques gironines, els docents estan cridats a mobilitzar-se des de primera hora del matí per reclamar més recursos a l'escola pública. Entre les principals reivindicacions hi ha reduir les ràtios, climatitzar les aules, reforçar l'escola inclusiva i garantir l'ús del català, a més de concretar el calendari de les millores salarials acordades amb educació. Poques hores abans de l'inici del curs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions. Illa ha assegurat que respecta el dret de vaga, però també ha demanat respecte pel dret a l'educació i ha defensat l'increment de recursos destinats pel govern al sistema educatiu. Canviem de qüestió, entrem en plan econòmica. Free Rabbits projecta una nova fàbrica a Maçanet de la Selva que permetrà crear uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La companyia preveu començar les obres l'any vinent en una parcel·la adjacent a la seva actual seu central. La nova planta tindrà uns 33.000 metres quadrats i es dedicarà principalment a la producció de patates fregides i crispetes. El projecte forma part del pla estratègic de la companyia fins al 2030 i s'acompanyarà de l'obertura d'un nou centre de distribució a Madrid. Entre altres actuacions, Free Rabbits invertirà, entre les dues actuacions, millor dit, Free Rabbits invertirà més de 115 milions d'euros.

I Lloret de Mar incorpora des d'aquest dilluns una primera hora gratuïta a les zones verdes d'estacionament per a les persones no residents. Tot i no haver de pagar, durant aquests primers 60 minuts serà obligatori obtenir el tiquet. A partir de la segona hora s'aplicarà la tarifa habitual de 0,049 euros per minut. L'Ajuntament també amplia les possibilitats d'obtenir una autorització de zona verda als familiars de primer grau de persones vinculades al municipi. El consistori assegura que els canvis busquen facilitar tant els estacionaments de curta durada com la mobilitat de les persones vinculades a Lloret. I en plana cultural, destaquem que Calella torna a ser aquests dies l'escenari principal de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que van començar divendres i s'allargaran fins al dissabte 12 de setembre. La 54a edició porta a la ciutat grups de música i dansa tradicional procedents de Panamà, Mèxic i Polònia, a més de diverses formacions catalanes. Durant la setmana hi haurà cercaviles, balls a plaça i tallers a les escoles. Les jornades també participaran divendres en l'ofrena floral de la Diada i s'acomiadaran de Calella dissabte amb una cercavila i una actuació conjunta de tots els grups internacionals. Moment, ara al matí 360 de Ràdio Marina, de fer un parell de punts, de fer un cop d'ull a un parell de punts de la informació d'àmbit general.

L'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc dels dies 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat, competent per assumir el cas en considerar que els fets podrien constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. La magistrada considera que durant aquells episodis es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i també vol investigar la resposta que es va donar des del territori espanyol davant les alertes prèvies d'una possible entrada massiva. En aquest sentit, Tardón recorda que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional ja havia emès el 29 de juliol una alerta de risc extrem, és a dir, un dia abans dels fets. I els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 superant els 4 milions d'espectadors. En total, les sales públiques i privades del país han recaptat més de 115 milions d'euros i han registrat una ocupació mitjana del 67%. És la primera vegada que el balanç incorpora dades globals de l'activitat escènica de tot Catalunya. Durant la temporada s'han programat prop de 17.000 funcions i més de 2.800 espectacles. I acabarem aquest primer bloc de notícies amb la informació, la previsió del temps per avui dimarts 8 de setembre. Avui, darrer dia de calor extrema d'aquests últims dies, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts encara predomini del sol, tot i algunes nuvolades que ja podran aparèixer durant la tarda. L'ambient, com deia, continua sent molt calorós, amb temperatures màximes que avui poden superar o arribar fins i tot, millor dit, als 39 graus a les zones d'interior i als 32 a les poblacions de la costa. Per demà, la situació es preveu que canvi radicalment, amb pluges que en determinats moments poden ser intenses en alguns punts del territori i també una baixada destacada de temperatures. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat. També cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i també de Telegram. 8 i 13 minuts al matí. És moment, tot seguit, de fer un cop d'ull a la informació de la mobilitat al territori, tant pel que fa a vies ràpides com al servei de Rodalies.

Circulació com cada dia intensa a vies del territori com la GI-600, la carretera de Blanes-Tordera, també la Nacional 2 en alguns punts del Maresme, i en vies ràpides el Servei Català de Trànsit informa a hores d'ara de circulació amb congestió en el tram final de l'autopista del Maresme entre Badalona i Montgat. Hi ha 2 quilòmetres de circulació en sentit Barcelona per l'averia d'un vehicle. Per tant, hi ha un carril tallat a aquesta hora del matí entre Montgat i Badalona. Això complica la circulació i genera a hores d'ara 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, també a les entrades de la ciutat de Barcelona, doncs les complicacions habituals d'un dia laborable i encara més avui amb l'inici del curs escolar en les vies d'accés a la ciutat com les rondes de Barcelona o el nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya ara mateix no ha informat de cap problema destacable o cap retard destacable a les línies que travessen el territori, que són la R2 Nord, la R1 i també la RG1. També la R11, que ens comunica comarques gironines amb la ciutat de Barcelona. Un quart de 9 del matí, dimarts 8 de setembre del 2026. Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina.

probablement una de les cançons que més han sonat aquest estiu a les festes majors, amb la multitud de concerts que han fet els Catarres. Diumenge, sense drama, amb aquest ritme que inevitablement ens fa veure els peus. Aquí al davant, tots els dies que vindran. 8 del matí, 21 minuts, gairebé 21 minuts d'aquest dimarts 8 de setembre. Anem a fer ara un cop d'ull ràpid per algunes de les propostes d'oci i cultura al territori per als propers dies. A Blanes tenim un parell, de fet, tres activitats per destacar. Hi ha, per una banda, l'Expocació, la Fira del Vehicle Educació, des de divendres, dia 11, fins al proper diumenge, a l'esplanada de l'antic pavelló. En parlarem precisament a l'espai de l'entrevista d'aquí uns minuts. També hi ha el campionat de Raceboard des d'ahir dilluns, que va començar, fins al proper dissabte al Club de Vilablanes, i els propers 11 i 12, divendres i dissabte, Birrasana torna a Blanes, és el Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. Destaquem a Lloret. Demà dimecres, comptes a les places a partir de les 4 de la tarda a la plaça Melchor Ventó, Montero i Bert. També a Tossa de Mar i a la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. I el festival Nits a Dalt de Vila, el proper dissabte 12 de setembre, a les 10 del vespre, a la Vila Vella, hi ha un tribut a Michael Jackson. A Calella destaquem el proper dijous l'arribada de la marxa de torxes a partir de 2:15 del vespre a la plaça Catalunya, i també la lectura del manifest. I per al proper dia 12 de setembre, el dissabte, les trobades folklòriques, jornades internacionals folklòriques, el festival de música i dansa tradicional d'arreu del món, que ha programat diverses activitats. També recordem que fins al 19 de setembre hi ha en marxa el festival Micròmetre a Santa Susana, amb espectacles a la masia de Can Mas de Dalt. I Palafolls continua de festa major fins al dia 13 de setembre. Bé, de gust, un clàssic, però un clàssic amb majúscules. Doncs atenció a aquest tema que sona així de bé.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
8: Hem de canviar els mobles.
9: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 14 10. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
10: Ràdio Marina. Matí 360, l'entrevista del dia.
11: I avui al Matí 360 de Ràdio Marina parlem d'un dels esdeveniments del proper cap de setmana que tindrà lloc a Blanes. Per segon any consecutiu arriba a Expocasió a la ciutat, un esdeveniment que ja té una certa història a comarques gironines, que va arribar per primera vegada l'any passat aquí a la Selva Marítima i que aquest any repeteixen. Tenim al telèfon a un dels organitzadors, és l'Albert Alsina. Albert, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Què tal? Com ho tenim tot
12: molt
11: això?
12: Molt bé, molt bé.
11: Ja entenem que preparant els últims detalls d'aquest esdeveniment de la Fira del Vehicle d'Ocasió, no?
12: Sí, estem ja a la recta final. De fet, demà ja estarem per aquí a Blanes per mesurar i poder contrastar bé els espais dels expositors i ja dijous muntar perquè divendres, a partir de les 10 del matí, la gent ja pugui venir a veure i a comprar el seu cotxe.
11: Mm-hmm. S'espera, a més, que sigui un cap de setmana bo a nivell d'afluència perquè coincideix amb el festiu de la Diada Nacional de Catalunya, per tant, aquí a Blanes i de fet, a tota la Costa Brava i l'Alt Maresme hi haurà una gran afluència de gent derivat d'aquest festiu.
12: Sí, així esperem. Esperem que aquest semipont, que divendres és festiu, doncs porti encara més gent a la ciutat de Blanes i tota la Selva Marítima, perquè, evidentment, no crec que només vingui gent de Blanes a Expocasió. I esperem que també faci bo, que l'any passat ens va agafar alguna tapassada d'aigua bastant important, i aquest any la previsió és que farà caloreta, que no serà una calor extrema com la que estem visquent aquests dos propers dies, però que s'estarà bé per poder passejar, mirar els cotxes i evidentment, comprar.
11: Perfecte, doncs, Albert, l'any passat aterràveu, per dir-ho així, no?, a la Selva Marítima per primera vegada, després ja d'uns quants anys de l'experiència adquirida a Girona, concretament a Fornells, no?, de la Selva, també a la Bisbal d'Empordà. Sí. Va anar bé, no? Va anar força bé l'any passat a Blanes.
12: Va anar força bé, tot i aquest aiguat que ens va caure, que el que va ser fer marxar la gent de Blanes cap a Barcelona i altres indrets de la gent que venia aquí el cap de setmana. Tot això, vam aconseguir gairebé vendre la meitat dels vehicles exposats. Això a nosaltres ens suposa una gran fita perquè ho assolim gairebé en totes les les fires que fem d'expocació, tant a Girona com a Blanes, i això vol dir que aquest any, amb la previsió de que creixem un palet més, potser no amb expositors, però sí amb vehicles exposats, fa que ampliar aquests metres quadrats de nous vehicles faci que inclús puguem superar les dades de l'any passat.
11: Uh-huh. Aquesta seria una mica la principal novetat d'enguany, no? Ampliació tant en metres quadrats i, per tant, també en el número de vehicles.
12: Sí, perquè l'any anterior era com el primer dia que vas a escola, no? Que no saps on te trepitges molt bé. Tenim l'experiència de Girona i de la Bisbal durant molts anys, però, clar, és un entorn nou, és un mercat diferent, és una clientela diferent, i el que sí vam poder copsar va ser això, no? Poder adaptar-nos una miqueta a aquestes necessitats de clients de la Selva Marítima, i el que hem fet és apostar per ampliar metres, ampliar varietat de cotxes, i amb això creiem també aquesta crescuda que ens permetrà, si ens fa bo, que en principi sembla que sí, registrar una bona resposta del públic.
11: Hi ha una qüestió en el vostre eslògan, o en un dels elements publicitaris que feu servir, que és la fira del vehicle d'ocasió. No són només cotxes el que trobem a Expocasió, oi?
12: Exacte, no són només cotxes. El que passa és que sí que, evidentment, tot el tema de furgonetes hi és per part de les marques convencionals, però també tenim expositors que són explícitament dedicats a autocaravanes, i també vehicles comercials com furgonetes, però enfocades també només a autònoms i empreses. Vull dir que la varietat és amplíssima, i el que fa que Expocasió també tingui una molt bona acollida és això, aquesta varietat que tenim i que podem donar cabuda a molt tipus de públic diferent.
11: I a més és un bon lloc, no?, per si hi ha un està pensant en canviar el vehicle o adquirir un vehicle, doncs una fira d'aquestes característiques pot ser el moment idoni per fer-ho, perquè entenc que els expositors oferiran descomptes i ofertes especials.
12: Sí, de fet és una de les premisses que sempre tenim amb els nostres expositors, i és que ells adapten perfectament la seva oferta de vehicles a poder oferir això, models amb descomptes molt bons i també ofertes financeres boníssimes. Ells treballen moltíssim perquè també a Expocasió sigui un èxit sempre, perquè, de fet, nosaltres organitzem, els hi col·loquem o fem una mica el muntatge de l'esfera d'Expocasió, però també portem tot el tema publicitari, i això fa que ells es puguin concentrar només en el fet de la venda i preparar el tipus de vehicle que venen aquí amb molt bons descomptes i molt bones ofertes financeres.
11: Entenc, a més, que en un moment com l'actual, en què tenim infinitat de possibilitats, infinitat potser no, però moltes possibilitats, no?, d'adquirir un vehicle de molts tipus diferents, no només de marca, sinó que si ara vas a per un benzina, vas a un dièsel, vas a un elèctric, vas a un híbrid, una fira d'aquest tipus et dona la possibilitat de veure tot el ventall en una estona, no?, i no anar de concessionari en concessionari.
12: Sí, correcte. Al final, el que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que, al final, les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat, i, evidentment, aquí ho tens tot. Tens gairebé totes les marques que hi hagi al mercat, les tens representades en un únic espai, on te trobaràs gairebé 500 vehicles, i si no trobes el que busques és realment difícil que surtis d'aquí sense haver vist algun dels models que hi ha exposats que sigui el que t'escau més per les teves necessitats.
11: Uh-huh. A nivell de previsió de vendes, Albert, estem parlant d'una xifra similar o fins i tot una mica superior a la de l'any passat, no? Comentaves, per el tema de la climatologia, bàsicament.
12: Sí, correcte. De fet, això, l'any anterior va haver-hi aquell aiguat que va ser déu-n'hi-do. Aquell aiguat ens va agafar tots per sorpresa, i esperem, evidentment, que aquest any, amb 3 dies sencers de bon temps, faci que hi hagi més afluència de públic. També és veritat que aquest any és el segon any que venim aquí, la gent ja coneix que hi ha expocació en aquesta zona, i per tant l'any passat algú poder s'ho va trobar una mica de sorpresa, però en aquest cas aquest any se sap perfectament que és el cap de setmana de l'11 de setembre, i per tant ens trobaran allà i amb més varietat que mai. Per tant, jo crec i creiem des del nostre grup tècnic d'expocació que s'ampliaran les ventes.
11: Mm-hmm. Estem parlant d'expocació que estarà instal·lada a l'esplanada de l'antic pavelló, el mateix indret mm-hmm. que l'any passat, amb uns quants metres potser més d'exposició, mm-hmm. horaris de 10 del matí a
12: 8 del vespre.
11: A 8 del vespre.
12: No és un horari específic, el que sí és que els comercials de les diferents marques i expositors que hi són representats doncs venen a les 10, però evidentment si vols passar a les 8 i 20 jo diria que encara hi haurà algú per atendre. Val? No és un horari tancat, no hi ha cap tipus d'entrada per poder venir a passejar i a mirar els cotxes, i per tant això 11, 12 i 13 de setembre de 8 a 10, de 10 a 8, però amb aquesta possibilitat de venir en horari ininterromput.
11: Mm-hmm. Que també és un avantatge, perquè al final doncs, és una activitat més que brinda el municipi i la zona doncs, per tothom que estigui per aquí aquests dies.
12: Sí, sí. Al final el que es vol és que, a banda d'aquesta expocació, sigui una fira que no només es situa a Blanes, oferim als visitants la possibilitat de comparar, de provar i comprar el seu cotxe amb molt bones garanties, això és veritat. Nosaltres el que tenim és expositors amb molta solvència contrastada oferint aquest tipus de models, perquè avui dia el mercat a vegades està una mica sobresaturat d'algunes marques que potser no són vehicles del tot revisats i garantits, i nosaltres, els nostres expositors, sí que tenen una àmplia selecció d'aquests models, perquè darrere hi ha concessionaris oficials i empreses especialitzades perquè la gent tingui aquesta tranquil·litat.
11: I una mica per tancar aquesta idea, potser una mica més d'anys anteriors o més del passat, no? Que per el fet que sigui un vehicle d'ocasió, doncs no ha de ser una elecció inferior a un vehicle nou, no? O sigui, entenc que el pensament del consumidor també ha canviat una mica, no? Allò d'estrenar cotxe nou ara ja no és tant com fa uns anys.
12: No, de fet, el mercat ha canviat lleugerament. El fet de l'entrada de les marques xineses també ha posat una mica el focus en això, no? De vehicle nou ha de ser xinès, perquè si no la resta són molt cars, però això tampoc és una relativa veritat. El que sí que és veritat és que al final el que necessites, i sobretot pel tipus de ciutat que trepitges, el que sí que necessitaràs és el tipus d'etiqueta. Aquí sí que la varietat i la possibilitat de començar a adquirir vehicles híbrids amb motors de gasolina, la gent hi ha de fer cap, perquè d'aquí un temps, en algunes ciutats, no es podrà entrar en vehicles dièsel o vehicles de gasolina més antics, i per tant, aquesta amalgama de producte hibridat és el que també és l'àmplia majoria de models disponibles que tindrem segurament, s'emportaran més del 70 o

Obrim els diaris, els rotatius d'aquest dimarts 8 de setembre per saber què titulen, quines informacions porten en portada. Comencem per Diari de Girona. Destaca: el govern promou una planta de biogàs a Monells. Es posarà en marxa l'any vinent a les instal·lacions de l'IRTA. També hi ha un titular que diu així: la vaga és un avís. Els docents es manifestaran avui a Girona coincidint amb un curs que arrenca amb 116.000 alumnes a les aules de la província de Girona. El punt avui, tema del dia, ferida oberta, és el titular. 25 anys després de l'11S, la xifra de víctimes continua creixent i els morts per malalties derivades de la caiguda de les torres ja superen els del dia de l'atac. També inclouen una entrevista a Maria Dourou, professora emèrita d'Història Medieval, que porta el següent titular: no es pot ignorar la realitat dels catalans a la Grècia medieval. Titulars que porten els rotatius d'àmbit estatal. La Vanguardia diu que la jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'estat de l'estat a Ceuta. Un atac a l'estat a Ceuta, millor dit. I també una altra informació que porta avui en portada La Vanguardia diu així: els preus de l'habitatge encadenen 11 anys de pujades sense treva. El periòdico: la policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt. I l'amo de Plus Ultra declara que Zapatero li va oferir ajuda i li va cobrar l'1%. Acabarem amb el Diari Ara, que diu així: inici de curs amb vaga i la incògnita dels resultats PISA. També una altra qüestió que l'Ara destaca en portada és el següent titular: 22 milions de desviació. Aquests són els números del Barça. 2 minuts per sobre de 3 quarts de 9 del matí d'aquest dimarts.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor de

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: 10 minuts per les 9 en punt del matí. La nova temporada del Matí 360 torna en Joan Ferrer en clau d'opinió. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui és un dia especial. Comença un nou curs escolar. Tot torna a la normalitat. O no? El curs passat, recordem, va acabar amb els professors en peu de guerra. Un tema que encara no s'ha resolt. I això que fa mesos que se'n parla. Aquest estiu també s'han conegut, parlant d'ensenyament, els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants. I ja que parlem de núvols, el fenomen astronòmic més comentat aquest estiu ha estat el de l'eclipsi, mobilització dels mitjans de comunicació i dels ciutadans. Quants de vosaltres us vareu desplaçar a comarques de Tarragona, per exemple, per veure el 100% de l'eclipsi? A la nostra zona, tot anava bé, fins que va aparèixer un núvol i va tapar els minuts centrals de l'eclipsi 2026. Altres generacions, esperem que tinguin més sort, perquè un eclipsi com el que hi va haver trigarà dècades a repetir-se. I ja que parlo de núvols, aquestes properes setmanes caldrà estar molt atents a les previsions meteorològiques. Aquest estiu, la temperatura de l'aigua del mar ha estat extremadament alta, una temperatura que no baixa un dia per l'altre. Per tant, quan es generi una tempesta en superfície, xocaran les temperatures de l'ambient i de l'aigua del mar, i la intensitat de la precipitació pot ser més que notable, i els perjudicis també. Protecció Civil ja ha advertit que aquestes tempestes són molt locals i es formen en pocs minuts. Per tant, en alguns casos, no hi haurà avisos previs. En tot cas, sempre calen comportaments que evitin qualsevol risc, per petit que sigui. Els efectes del canvi climàtic, per tant, no són una possibilitat de futur. Són una realitat que ja tenim entre nosaltres i ningú sap fins on arribaran.
0: Gràcies, Joan. Fins d'aquí 15 dies. En 8 minuts seran les 9 en punt del matí. Abans de les notícies, mira, mira que sona. Ella no és...

0: Doncs al principi del programa parlàvem del tema dels catarres el diumenge sense drama, que ha estat una de les cançons que més han sonat a moltes festes majors en les seves actuacions, però que aquesta, déu-n'hi-do, no es queda ni molt menys enrere. Banda Neon, guapíssima. En 5 minuts i mig arribem a les 9 en punt. Fem un repàs ràpid a la situació de la mobilitat al territori. A hores d'ara, segons informa el Servei Català de Trànsit, continua la retenció que ha augmentat al tram final de l'autopista del Maresme entre Montgat i Badalona. 3 quilòmetres de circulació amb retenció en sentit Barcelona per l'avaria d'un vehicle que ha provocat el tall d'un carril. També a la C32, una mica més amunt, entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, també hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Es fan desviaments per la sortida 95 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar. I també a Argentona hi ha la via tallada per una manifestació, per manifestació dels docents, a aquesta hora, al quilòmetre 0,5. I encara a Argentona, però a la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, tenim un quilòmetre de moment amb retencions en sentit sud, en sentit Mataró. Complicacions també, com sempre, per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona, a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya no informa ara mateix, no està informant de cap problema greu a la xarxa de trens que travessen el territori, les línies R11, R2 Nord, R1 i RG1. I ara sí, fem un repàs ràpid a l'actualitat de les darreres hores. Doncs el curs escolar, l'inici, millor dit, del curs escolar és la notícia principal del dia d'avui, d'aquest dimarts 8 de setembre, un curs escolar que comença marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius. A les comarques gironines, els docents estan cridats a mobilitzar-se des de primera hora del matí per reclamar més recursos per a l'escola pública. Entre les principals reivindicacions hi ha reduir les ràtios, climatitzar les aules, reforçar l'escola inclusiva i garantir l'ús del català, a més de concretar el calendari de les millores salarials acordades amb educació. Poques hores abans de l'inici de curs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions. Illa ha assegurat que respecta el dret a vaga, però també ha demanat respecte pel dret a l'educació i ha defensat l'increment de recursos destinats pel govern al sistema educatiu. Més qüestions, en clau econòmica, Free Rabbits projecta una nova fàbrica a Maçanet de la Selva que permetrà crear uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La companyia preveu començar les obres l'any vinent en una parcel·la adjacent a la seva actual ubicació, de la seva actual seu central. La nova planta tindrà uns 33.000 metres quadrats i es dedicarà principalment a la producció de patates fregides i crispetes. El projecte forma part del pla estratègic de la companyia fins l'any 2030 i s'acompanyarà de l'obertura d'un nou centre de distribució a Madrid. Entre les dues actuacions, Free Rabbits invertirà més de 115 milions d'euros. Lloret de Mar incorpora des d'aquest dilluns una primera hora gratuïta a les zones verdes d'estacionament per a les persones no residents. Tot i no haver de pagar durant aquests primers 60 minuts, serà obligatori obtenir el tíquet. A partir de la segona hora s'aplicarà la tarifa habitual de 0,049 euros per minut. L'Ajuntament també amplia les possibilitats d'obtenir una autorització de zona verda als familiars de primer grau de persones vinculades al municipi. I Calella torna a ser aquests dies l'escenari principal de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que van començar divendres i s'allargaran fins al dia 12, fins dissabte. La 54a edició porta a la ciutat grups de música i dansa tradicional procedents de Panamà, Mèxic i Polònia, a més de diverses formacions catalanes. Un parell de punts de la informació d'àmbit general. L'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc dels dies 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat competent per assumir el cas en considerar que els fets podrien constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. La magistrada considera que durant aquells episodis es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i també vol investigar la resposta que es va donar des de territori espanyol davant les alertes prèvies sobre una possible entrada massiva. En aquest sentit, Tardón recorda que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional havia emès el 29 de juliol, és a dir, un dia abans, una alerta de risc extrem. I acabarem destacant que els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 superant els 4 milions d'espectadors. En total, les sales públiques i privades del país han recaptat més de 115 milions d'euros i han registrat una ocupació mitjana del 67%. És la primera vegada que el balanç incorpora dades globals de l'activitat escènica de tot Catalunya. Durant la temporada s'han programat prop de 17.000 funcions i més de 2.800 espectacles. Tenim 20 segons per explicar-vos la previsió del temps per avui i també per demà. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui encara tindrem sol i calor durant tot el dia, predomini del sol durant tota la jornada, amb algunes nuvolades que poden aparèixer durant la tarda. Ambient, com dèiem, calorós, amb temperatures màximes que poden arribar als 32 graus a la costa i als 39 a l'interior. Demà, canvi de temps, pluges i també baixada de temperatures.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Va, comencem la segona hora. Montse Rico, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, ja no en crec res, la veritat. Vull dir, això de que a partir de demà baixaran les temperatures d'una manera radical i estrepitosa,
0: ver per a creer,
1: no m'ho crec.
0: Ja fins està. Que no estiguis amb el paraigües a la mà doncs no, i amb la
1: ja
0: jaqueteta...
1: Ja estic tipa. Estic tipa d'estiu, sisplau, que s'acabi ja. Home.
0: Portem, mira, és que portem setmanes, eh? Jo crec que, jo diria que des de principis de juny que la cosa ja no ha baixat, eh?
1: Jo, de veritat, eh? No puc més. Estic per emigrar.
0: Bueno, de fet, ho has fet durant 10 dies, no?
1: No, és que he anat a unes terres on no superàvem la temperatura de 20 graus. I de veritat,
0: quin luxe.
1: Quina delícia. Quin luxe. Luxe. Oh.
0: Sí, sí. Jo tinc una amiga també que ho va fer a... Com va ser? No sé, crec que va ser al mes de juliol, una mica abans que tu, i enviava captures de pantalla del mòbil,
1: sí,
0: amb les temperatures.
1: Sí, la veritat és que era una mica, tu... és una mica pervers, no?
0: Clar, sí, de... sí. 18 graus, 18 graus, sí, sí. Sí, sí. Per què ens ho fas, això?
1: En 18 graus i aquí estàvem a 37, sí, amb una sensació tèrmica de... Jo què sé, és que és insufrible, de veritat. Però ja que parlem de temperatures, abans el Joan parlava de núvols i enllaçava el tema dels núvols, nosaltres enllacem el tema de la temperatura, perquè alta temperatura. I parlàvem de que començàvem el curs escolar i no és veritat, oficialment és avui, que... Espera, que...
0: Ai, ai, ai,
1: això és l'aire,
0: Això, sí, jo estic igual. De fet, ara tinc una mica millor de veu, però a primera hora del matí...
1: És l'aire condicionat. Doncs ahir parlàvem del nostre inici, del nostre retorn al matí 360, com l'inici del curs escolar. Realitat, oficialment...
0: La vida comença avui.
1: L'inici del curs escolar, el canvi d'hàbits, el tornar a la normalitat
0: és avui.
1: Avui. I quina és la normalitat, tristament? Doncs, com bé has apuntat, conflictes. I ja està, comencem molt malament. Què vols que et digui?
0: Jo, bueno, un conflicte que s'arrossega ja del curs passat, que hi va haver moltes mobilitzacions, que no se li veu al final...
1: Exacte. I així estem, I jo, i toco fusta, doncs mira, soc una de les afortunades que anava cap a una altra direcció i he pogut arribar a la feina, però avui arribar a segons 15 llocs serà una miqueta complicat.
0: Bé, ara mateix hi ha l'autopista del Maresme tallada a l'Aja d'Argentona. Sí, està tallada l'autopista, veurem quan dura aquest tall. No és el que duri el tall en si, sinó tota la repercussió que origina de retencions, etc. Que ja de per si avui el trànsit és complicat, perquè avui ja de per si hi ha molta més gent que es mobilitza.
1: Clar, és allò que dèiem, no? Que dèiem de tornem a la normalitat, clar. Els nens tornen als col·legis, els pares tornen a portar els nens al col·legi i col·lapses a segons quins punts i tal. Avui un pols una miqueta d'altes temperatures, pols calent en aquest dia.
0: Vaig a formular un desig. Rodalies, no fallis, perquè ja seria la bomba.
1: Ostres. Rodalies, sisplau.
0: Què? Ara hem tornat al passat, eh?
1: Resarem a la verge que fa que, doncs, que Rodalies... Des de fa una temporadeta, i ara estic tocant fusta, fa que funcioni.
0: Bueno, diguem-ne que no s'atura. No que funcioni, diguem-ne que no s'atura.
1: Avui no és el dia, sisplau, ajuda'ns.
0: No, avui no és el dia, avui no és el dia. No, és que ara estava pensant, ara estaves comentant tot això, no? I estava pensant, nosaltres ja estem treballant a Ràdio Marina amb el proper número de la Marina, la nostra publicació en paper, que sortirà pels vols de Nadal i que inclourà un resum amb més profunditat de tots els temes de tot l'any. És que han passat moltes coses aquest any, eh?
1: Sí. Han passat moltes coses i el resum anual serà complicadillo, eh?
0: Sí, sí, Isabel,
1: fer un resum que, home, que no, en el que no s'escapin coses importants, la veritat és que és complicat perquè han passat moltíssimes coses.
0: Bueno, i ens queden 4 mesos,
1: I no totes bones.
0: I ens queden 4 mesos
1: d'any. Home, no, però no anirem a pitjor, va, sisplau, no, siguem optimistes.
0: No, jo dic que passen coses, poden ser bones.
1: Sí, sí, passaran bones d'aquí al Nadal, va. Que aviat, en 2 setmanes, al centre de les grans ciutats ja començarem a veure els pompons i les... 3 mesos abans de dates,
0: celebrarem les festes. En una xarxa social ahir veia algú que ja penjava una foto de... No diré la marca del supermercat, perquè no fem publicitat gratuïta, però...
1: Productes nadalencs, en sèrio?
0: Torrons.
1: Ai, Déu meu.
0: Torrons.
1: Això no pot ser, eh?
0: No, molt malament.
1: Això no pot ser, que encara no ha acabat l'estiu, eh?
0: Molt malament.
1: Hem de ser molt conscients. Doncs, a veure, que vinguis... Jo, per exemple, que he vingut del Regne Unit, allà sí que... ahir t'ho comentava, em va sorprendre que tot arreu ja és Nadal, eh? Però aquí encara no, sisplau.
0: Has escoltat això?
1: d'ahir?
0: Es diu Bausa, i el tema aquest es diu Magnètic, l'hem conegut aquest mateix estiu. Sona prou bé.
1: Vinga.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles, perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Radio Marina. Matí 360.
5: Cap on anem amb aquesta música?
6: Doncs anem al teatre. Avui has parlat de les xifres tan i tan positives, la boníssima salut del Teatre a Catalunya, i això ho fèiem doncs, després de que dilluns es celebrés al Liceu la gala Catalunya aixeca el taló. Doncs bé, avui anem al teatre, però anem al teatre de proximitat. I és que l'estiu no s'acaba doncs, amb tots els milions d'actes que han tingut al nostre voltant els mesos de juliol i agost. Tenim corda pel que queda d'any i avui anirem a Tordera, a l'equipament cultural de referència del municipi, perquè el projecte artístic del Teatre Claver, que és molt interessant i gira al voltant de dos eixos de proximitat, la difusió cultural i la formació artística, dona suport a les produccions i activitats de les entitats culturals de Tordera i aquestes doncs, fan que convisquin amb una programació estable de les arts escèniques en caràcter professional, teatre, dansa, música. La formació artística, molt important també en aquest Teatre Claver, pretén donar eines per fomentar l'aprenentatge, per viure i per fer doncs, que aquests nous valors del futur teatre no estiguin sempre en actiu. El Teatre Claver proposa per la temporada de setembre a novembre un programa que comptarà i combinarà teatre, música i espectacles familiars. El cicle del teatre inclou quatre muntatges. Carles Sanz s'acomiadarà dels escenaris amb Per fi me'n vaig el 4 d'octubre. També passaran pel Teatre Claver les coses excepcionals amb Pau Roca. Una estona en Joan Pera, un espectacle en què l'actor repassa la seva trajectòria, llarga trajectòria. I Vientos del Pueblo, en què Pep Tosar ret homenatge al poeta Miguel Hernández. Pel que fa a la música, la temporada arrenca amb el concert d'Edu Vico, que presentarà el seu darrer treball i es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat en el concert de cloenda dels actes del 50è aniversari de la nostra dansa. La programació també reserva un espai destacat, com dèiem, pel públic familiar, amb tres espectacles, Xafrà i Serafí, això, Titelles, Bambi, una adaptació escènica de la novel·la de Fèlix Salten, i Mal de Closca, una proposta de la cabuda que aborda doncs, les pors infantils amb humor i sensibilitat. Voleu teatre? Està clar que la gent, que tothom volem teatre, doncs nosaltres sí, volem teatre i teatre de proximitat. Anem a Tordera, perquè les entrades es poden comprar al web del Teatre Clavé.
5: I de vegades, això pot semblar un tòpic, Montse, però no em cansaré de dir-ho, Moltes vegades ens passa que tenim moltíssima qualitat de programació cultural aquí mateix, al territori, i de vegades, per fer mateix de ser aquí mateix, no sempre
6: l'acabarem...
5: Sí, centralitzem i ens anem a Barcelona, a veure, que sí, que està molt bé a Barcelona, sí, i tal, no? I a Girona, tal, però que aquí a Tordera, a Blanes i a Lloret i fins i tot a Calella també tenim...
6: Home, i tant,
5: Tenim molta programació de qualitat.
6: Afortunadament tenim un programa, un Matí 360, en què nosaltres toquem, ens acostem doncs, a aquestes grans activitats, a aquestes grans programacions que es presenten, ja dic, des d'ara i fins a finals d'any. Déu-n'hi-do com es mostra, el teatre Clavé. Feu un repàs, que està molt, molt i molt bé, la veritat.
5: Per això estem. Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
6: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
5: Vinga. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
7: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Pugem al DeLorean.
1: Abans d'entrar en matèria, tu saps per què es diu Espresso, la cançó de la Carpenter?
2: No, jo anava a dir-te un espresso doble, un macchiato, sisplau.
1: Avui tothom va a cafè, no sé què passa.
2: Clar, no sé. Avui tothom té son. Avui tothom, és com sí. Si fos un dilluns, eh? És un dimarts una mica típic.
1: Jo crec que avui és el dilluns real.
2: Jo crec que sí, crec que sí, perquè per aquí algú m'ha dit que tenia molta son i jo he pensat, ostres, doncs jo també. No sé, no...
1: I surt l'espresso de la Sabrina Carpenter.
2: Sí, no deu ser normal. Va, posem, doncs, la clau al contacte d'aquest nostre DeLorean per segona vegada després d'aquesta operació tornada. El motor de moment sembla que sona bé, això ja és un bon començament. Doncs res, toca viatjar. Segons el dia d'avui, hem de posar aquest 8 de setembre. Mira, l'aturada... avui va al revés. En lloc de ser de la primera a la darrera, començarem al revés. De la més recent a la més llunyana. Què et sembla?
1: Que m'he perdut. No sé, què vols dir?
2: Que hem fet una inversió, que en lloc de començar de la més antiga, doncs farem un viatge a l'inversa, del punt més proper...
1: O sigui, des d'ara fins més enrere.
2: Exacte, des d'ara no. Anirem al 8 de... És que centrem-nos perquè veig que no. Tu també, et falten dos expressos.
1: Tanco micro.
2: Va, 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: Caramba. O sigui,
2: segur que no és casual, eh? Aquest Dance of Death marca la primera participació en composició per Nick McBrien, qui va escriure la cançó New Frontier, i també és la primera en què tots els membres de la banda participen en la composició de les lletres. La dansa de l'amor és una d'elles. La segona aturada, 8 de setembre de l'any 1980.

0: Pioners del rock català per l'ús ocasional de tocs de funk i sintetitzadors. Aquesta banda maresmenca va ser creada per Jordi Bastard i Paco García l'any 1983, com bé has dit, a Sant Pol de Mar, i va ser molt activa a mitjans dels anys 80. Coexistien amb Detectors, amb Double Bubble, amb Grec, amb La Madame, i hem de dir que després de més de 40 anys sobre els escenaris, els Engai Engai s'acomiadaven el 2025 amb una minigira batejada com El darrer combat, que ens estaven a la Sala Boilada Manresa el passat novembre i tancaven amb la presentació en primícia del documental 43 anys i un dia a Sant Pol de Mar dins del programa de la Festa Major el passat 22 de juliol. Però escoltem això.
1: Que bonica cançó.
0: Oh, però molt, Però sí. molt. Sonant The Cars, una de les bandes de rock new wave més populars dels anys 70 i 80, com totes les històries d'amor, en aquest cas musicals, tenen un començament. El començament va ser donat per un músic anomenat Benjamin Orr, mentre participava i gaudia d'una festa a la ciutat de Columbus, a Ohio, va conèixer un altre jove músic anomenat Rick Ocasek. Es van entendre a la primera, l'any 1976, tots dos van fundar una banda que es convertiria en indispensable als anys 80 i que es deia The Cars. La seva música podríem definir-la com una barreja, diria, molt interessant, un còctel de l'escena punk d'aquells anys i del que després es va convertir com el New Wave. Tot que Ocasek era el primer vocalista, la cara visible, Benjamin Orr, era la presència del grup als escenaris. Malauradament, ens va deixar a causa d'una llarga malaltia l'any 2000, però ens queda la seva música. I sí, que bonica aquesta cançó, m'encanta aquesta cançó, així que avui ens quedem amb ella.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Matí 360.
1: Doncs va, que marxem.
2: Tanquem aquesta segona hora del Matí 360 del dimarts, que sembla un dilluns.
1: Sí, totalment, perquè...
2: Els inputs que rebem són de dilluns, eh? Tothom està molt cansat, jo crec que aquesta tornada al col·le, oficialment tornada al col·le avui, aquest primer dia, amb totes aquestes incidències a primera hora i tal, ha suposat amb nosaltres, doncs, aquesta mena com de sensació de que avui és un dilluns.
1: Exacte, i tothom demanen cafè.
2: Exacte.
1: Per les xarxes socials, per WhatsApp, per tot arreu.
2: Nosaltres anem a servir un cafè. Abans hem parlat de l'espresso macchiato. Vinga, va, un espresso macchiato per arribar a l'hora en punt.
1: Mi amore, espresso. Almenys veurem una estona bé en el vídeo, no?
2: Vinga. Va, bon dia a tothom. Bon
1: dimarts. I molta força per tothom.
2: Vinga, força.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Espresso macchiato.
2: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Free Rabbits projecta una nova fàbrica a Maçanet de la Selva que permetrà crear uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La companyia preveu començar les obres l'any vinent en una parcel·la adjacent a la seva actual seu central. La nova planta tindrà uns 33.000 metres quadrats i es dedicarà principalment a la producció de patates fregides i crispetes. El projecte forma part del pla estratègic de la companyia fins al 2030 i s'acompanyarà de l'obertura d'un nou centre de distribució a Madrid. Entre les dues actuacions, Free Rabbits invertirà més de 115 milions d'euros. I Lloret de Mar incorpora des d'aquest dilluns una primera hora gratuïta a les zones verdes d'estacionament per a les persones no residents. Tot i no haver de pagar durant aquests primers 60 minuts, serà obligatori obtenir el tíquet. A partir de la segona hora s'aplicarà la tarifa habitual de 0,049 euros per minut. L'Ajuntament també amplia les possibilitats d'obtenir una autorització de zona verda als familiars de primer grau de persones vinculades al municipi. El consistori assegura que els canvis busquen facilitar tant els estacionaments de curta durada com la mobilitat de les persones vinculades a Lloret. De l'àmbit general, destaquem que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat competent per assumir el cas en considerar que els fets podrien constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. La magistrada considera que durant aquells episodis es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i també vol investigar la resposta que es va donar des del territori espanyol davant les alertes prèvies sobre una possible entrada massiva. En aquest sentit, Tardón recorda que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional havia emès el 29 de juliol una alerta de risc extrem un dia abans dels fets. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de predomini del sol, tot i alguns núvols alts. Les temperatures màximes se situen en valors de fins als 39 graus a l'interior i 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

aquesta dopamina amb la que comencem. Així es diu. Ailey Reels, Purple Disco Machine, per iniciar aquesta nova hora, la primera després de les notícies de les 10. Què tal aquest dimarts, que sembla un dilluns? Dimarts 8 de setembre 2026. Aquí estem per ajudar-te amb tota la música, per ser al teu costat i per acompanyar-te fins la una. Salutacions d'aquest parlar, Montse Ricó.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: He dit que es tracta d'un dels èxits més potents de Kevin Little, aquest Dormir, un tema, un èxit del 2004, que ara recordem. I parlem d'èxits, i parlem de retorns, i retorns espectaculars. Però sobretot parlarem de rumors.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: S'encenen les alarmes perquè el 2027 s'estrena un documental que parlarà sobre els Fleetwood Mac amb motiu del seu 50è aniversari. I s'han comentat que podria venir acompanyat una gira, sí, una gira dels Fleetwood Mac, un retorn als escenaris. A veure si és veritat, creuem els dits.

0: Fins amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.

Aquesta era una proposta original i inusual. Orvin Pell, l'home de la màscara. Country i pop. Al costat, la gran Kylie Minogue.

0: Grup Creu Groga, continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto, el teu desballestament de confiança.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.

0: Quilòmetre Zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música Quilòmetre Zero en català.
0: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Era la dècada dels 90, més aviat als finals dels 90, quan a Los Angeles apareixia aquesta banda. Ens van enamorar gràcies a aquest lloguet de What's the Gift. I els deien New Radicals.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Al teu costat, a 8 minuts. 8 per l'hora en punt perquè arribi la informació, com sempre, puntual aquí a Ràdio Marina. Puntuals van ser, en el seu moment, una banda que ho va canviar tot. I es deia d'un cantó.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius. Entre les principals reivindicacions hi ha reduir les ràtios, climatitzar les aules, reforçar l'escola inclusiva i garantir l'ús del català, a més de concretar el calendari de les millores salarials acordades amb Educació. Poques hores abans de l'inici del curs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions. Illa ha assegurat que respecta el dret de vaga, però també ha demanat respecte pel dret a l'educació i ha defensat l'increment de recursos destinats pel govern al sistema educatiu. I Calella torna a ser aquests dies l'escenari principal de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que van començar divendres i s'allargaran fins dissabte 12 de setembre. La 54a edició porta a la ciutat grups de música i dansa tradicional procedents de Panamà, Mèxic i Polònia, a més de diverses formacions catalanes. Durant la setmana hi haurà cercaviles, balls a plaça i tallers a les escoles. Les jornades també participaran divendres en l'ofrena floral de la Diada i s'acomiadaran de Calella dissabte amb una cercavila i una actuació conjunta de tots els grups internacionals. De l'àmbit general, destaquem que els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 superant els 4 milions d'espectadors. En total, les sales públiques i privades al país han recaptat més de 115 milions d'euros i han registrat una ocupació mitjana del 67%. És la primera vegada que el balanç incorpora dades globals de l'activitat escènica de tot Catalunya. Durant la temporada s'han programat prop de 17.000 funcions i més de 2.800 espectacles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i calor, tot i algunes nuvolades. Les temperatures màximes assoliran valors de fins a 39 graus a l'interior, de 32 a la costa. Demà dimecres s'espera que la situació canviï, amb precipitacions que afectaran el territori i poden ser puntualment intenses. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. Va, no llencis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Això formava part del seu tercer àlbum d'estudi, el seu Twenty Twenty, una profunda reflexió musical sobre això de trobar la teva ànima bessona en aquest Mirrors. 11 del matí, 16 minuts, Justin Timberlake a Ràdio Marina.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Una cançó que m'agrada especialment. Ara mirada, uns ulls. Des de l'àlbum T'estimo, este quiero, del 2025, de Fred García.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Aquí el tens, el rei del pop, que ha arrasat una vegada més, ha carregat en aquest 2026 gràcies al seu biòpic. Era d'esperar. I a finals d'aquest 2026 que comença el rodatge, com a molt principis del 2027, amb un Jafar Jackson que tornarà a protagonitzar el rei del pop. Esperadíssim aquest Michael 2. Mentrestant, revitalitzant els seus clàssics. Un tema que és del 80 i continua sonant la dieta avui llegida.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
4: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
3: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
4: Genial!
3: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 3509 18.
5: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
8: Aquesta setmana ens centrem amb les...
0: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
9: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
11: Mira, mira, escolta, escolta.
0: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
11: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
0: 18 anys!
12: Moltes coses.
13: Catalunya escriu al lidera les sol·licituds de residència i
14: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
15: a votar. És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
0: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
16: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
17: Oh, un altre cop l'extinció, no?
6: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Eren els finals del 2024, quan així apareixia i sonava Michael Bublé. Al teu costat, 3 minuts.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després...

Una història un tant surrealista d'una trobada que no sabíem si acabaria bé o no acabaria bé. El protagonista es converteix en Jean-Luc Godard en aquest pòster penjat a la paret d'aquest Bed and Breakfast als Amics de les Arts i ocasionalment Pablo López. Va, que ens quedem aquí amb la música de proximitat. Primer els Amics de les Arts, Pablo López, i després Buhos, Mon DJ i els Van Daniel.

entendre gaires coses. Perquè el protagonista, motiu de conflicte en moltes ocasions aquest estiu, de ben segur. I amb aquestes temperatures encara més, el ventilador. Banda Neon.

0: Una recepta molt ben condimentada amb ingredients d'aquí, ingredients de casa. Banda Neon, Buhos i Mont DJ.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
7: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
7: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
8: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tordera posa en marxa la campanya Parlem en català per fomentar l'ús habitual de la llengua en el dia a dia del municipi. La iniciativa forma part del Pla Local d'Impuls del Català i s'adreça al conjunt de la ciutadania i del teixit social i econòmic. Un dels eixos és la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, oberta a entitats, empreses, comerços, centres educatius i institucions. La campanya es presentarà aquest dimecres a la Biblioteca de Tordera en un acte obert a tothom. La jornada inclourà també una taula rodona sobre el català a les xarxes socials i la presentació de les entitats que ja s'han adherit a la carta. I el Festival de Flamenc de Girona, Flamengí, tornarà del 13 al 28 de novembre amb una 8a edició que tindrà una presència especial de dones artistes i que tornarà a arribar a Blanes. El certamen comptarà amb noms com Soleá Morente, Belén López, María Terremoto, Lela Soto, Rocío Molina i Agueda Saavedra. El festival va néixer l'any 2019 i combina figures consolidades, noves generacions i talent vinculat al territori. De l'àmbit general, destaquem que investigadors del Vall d'Hebron i Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable que permet administrar quimioteràpia directament al tumor i de manera sostinguda. L'objectiu és superar algunes de les limitacions actuals de la quimioteràpia, com els efectes adversos, la baixa especificitat o la dificultat per mantenir concentracions elevades al fàrmac a la zona del tumor. Les primeres proves fetes amb models de càncer d'ovari i de glioblastoma han mostrat activitat antitumoral i apunten a una possible reducció de la toxicitat sistèmica i del nombre de sessions de tractament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera un canvi de temps amb nuvolositat i pluges que poden ser localment intenses. De fet, hi ha activats avisos per intensitat i acumulació de pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. Va, no llegis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
7: Radio Marina. Aquest va ser el combinat perfecte. I aquest dimarts 8 de setembre volem compartir amb tu aquesta banda hispano-argentina que ens va regalar moments i temes tan especials com aquests 5 documentos. Calamaro, Ariel Roth.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Baler, Punes.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
7: L'agenda de Radio Marina.
8: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També destaquem el proper dijous música en directe amb Sònia Delgado a la plaça Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. A Blanes també tenim l'expocació, la fira del vehicle d'ocasió, des de divendres fins a diumenge a l'esplanada de l'antic pavelló. I també s'està celebrant aquesta setmana fins dissabte la competició Raceboard al Club de Vela Blanes. El cap de setmana també, divendres i dissabte, dies 11 i 12 de setembre, Birrasana, Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. A Lloret de Mar, aquest dimecres, comptes a les places, a les 4 de la tarda a la plaça Melchor Montevivert, i els dies 11 i 12 de setembre, divendres i dissabte, el Lloret Drone Festival. També destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i el festival Nits a Dalt de Vila, el proper dissabte 12 de setembre a partir de les 10 de la nit a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. A Calella, dijous 10 de setembre, arribada de la marxa de torxes a partir de 9:45 del vespre a la plaça Catalunya i lectura del manifest. I fins al 12 de setembre, jornades internacionals folklòriques, el Festival de Música i Dansa Tradicional d'arreu del món. S'han programat una desena d'actes amb la participació de grups provinents de Panamà, Mèxic i Polònia. També destaquem el 13 de setembre la marxa de la Minerva. A Santa Susanna, fins al 19 de setembre, s'està celebrant el Festival Micròmetre a la Masia de Can Mas de Dalt. I a Palafolls, estan de festa major fins al 13 de setembre, amb diverses activitats.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Ja estem acostumats a la seva manera d'explicar les coses. I és una manera que ens encanta, que ens agrada i molt. Nil Moliner, que ens ha acompanyat durant tot l'estiu des del seu Nexo 2.0. Ho feia així l'estiu del 2025. Només 18 minuts per arribar a l'hora en punt, però els aprofitarem. En els propers, una col·laboració molt especial. I és que són dues generacions molt i molt diferents. T'ho imagines? Britney Spears per una banda, Elton John per l'altra. Aquesta col·laboració sonava així.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: fins a 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Amb aquestes satàniques majestats hem arribat avui a l'hora en punt. Una gent que porta més de 60 anys als escenaris i el que els queda, parlem del Rolling. Nosaltres ens retrobem demà, com sempre. A partir de les 9 del matí, en coses noves i sobretot amb molta música aquí a Ràdio Marina. Només 3 minuts i la una. Salutacions de qui us parla, Montse Rico. Ha estat tot un plaer.
1: Fórmula 360.

passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Free Rabbits projecta una nova fàbrica a Maçanet de la Selva que permetrà crear uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La companyia preveu començar les obres l'any vinent en una parcel·la adjacent a la seva actual seu central. La nova planta tindrà uns 33.000 metres quadrats i es dedicarà principalment a la producció de patates fregides i crispetes. El projecte forma part del pla estratègic de la companyia fins al 2030 i s'acompanyarà de l'obertura d'un nou centre de distribució a Madrid. Entre les dues actuacions, Free Rabbits invertirà més de 115 milions d'euros. I Lloret de Mar incorpora des d'aquest dilluns una primera hora gratuïta a les zones verdes d'estacionament per a les persones no residents. Tot i no haver de pagar durant aquests primers 60 minuts, serà obligatori obtenir el tíquet. A partir de la segona hora s'aplicarà la tarifa habitual de 0,049 euros per minut. L'Ajuntament també amplia les possibilitats d'obtenir una autorització de zona verda als familiars de primer grau de persones vinculades al municipi. El consistori assegura que els canvis busquen facilitar tant els estacionaments de curta durada com la mobilitat de les persones vinculades a Lloret. De l'àmbit general, destaquem que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat competent per assumir el cas en considerar que els fets podrien constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. La magistrada considera que durant aquells episodis es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i també vol investigar la resposta que es va donar des del territori espanyol davant les alertes prèvies sobre una possible entrada massiva. En aquest sentit, Tardón recorda que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional havia emès el 29 de juliol una alerta de risc extrem un dia abans dels fets. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de predomini del sol, tot i alguns núvols alts. Les temperatures màximes se situen en valors de fins als 39 graus a l'interior i 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. No, no llencis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Expo Casió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Casió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972-33-4805 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663-970749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius. Entre les principals reivindicacions hi ha reduir les ràtios, climatitzar les aules, reforçar l'escola inclusiva i garantir l'ús del català, a més de concretar el calendari de les millores salarials acordades amb educació. Poques hores abans de l'inici del curs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions. Illa ha assegurat que respecta el dret de vaga, però també ha demanat respecte pel dret a l'educació i ha defensat l'increment de recursos destinats pel govern al sistema educatiu. I Calella torna a ser aquests dies l'escenari principal de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que van començar divendres i s'allargaran fins dissabte 12 de setembre. La 54a edició porta a la ciutat grups de música i dansa tradicional procedents de Panamà, Mèxic i Polònia, a més de diverses formacions catalanes. Durant la setmana hi haurà cercaviles, balls a plaça i tallers a les escoles. Les jornades també participaran divendres en l'ofrena floral de la Diada i s'acomiadaran de Calella dissabte amb una cercavila i una actuació conjunta de tots els grups internacionals. De l'àmbit general, destaquem que els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 superant els 4 milions d'espectadors. En total, les sales públiques i privades al país han recaptat més de 115 milions d'euros i han registrat una ocupació mitjana del 67%. És la primera vegada que el balanç incorpora dades globals de l'activitat escènica de tot Catalunya. Durant la temporada s'han programat prop de 17.000 funcions i més de 2.800 espectacles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i calor, tot i algunes nuvolades. Les temperatures màximes assoliran valors de fins a 39 graus a l'interior, de 32 a la costa. Demà dimecres s'espera que la situació canviï, amb precipitacions que afectaran el territori i poden ser puntualment intenses. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
6: L'hora de les notes.
5: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
6: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
5: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
7: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta aquí.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tordera posa en marxa la campanya Parlem en català per fomentar l'ús habitual de la llengua en el dia a dia del municipi. La iniciativa forma part del Pla Local d'Impuls del Català i s'adreça al conjunt de la ciutadania i del teixit social i econòmic. Un dels eixos és la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, oberta a entitats, empreses, comerços, centres educatius i institucions. La campanya es presentarà aquest dimecres a la Biblioteca de Tordera en un acte obert a tothom. La jornada inclourà també una taula rodona sobre el català a les xarxes socials i la presentació de les entitats que ja s'han adherit a la carta. I el Festival de Flamenc de Girona, Flamengí, tornarà del 13 al 28 de novembre amb una 8a edició que tindrà una presència especial de dones artistes i que tornarà a arribar a Blanes. El certamen comptarà amb noms com Soleá Morente, Belén López, María Terremoto, Lela Soto, Rocío Molina i Agueda Saavedra. El festival va néixer l'any 2019 i combina figures consolidades, noves generacions i talent vinculat al territori. De l'àmbit general, destaquem que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable que permet administrar quimioteràpia directament al tumor i de manera sostinguda. L'objectiu és superar algunes de les limitacions actuals de la quimioteràpia, com els efectes adversos, la baixa especificitat o la dificultat per mantenir concentracions elevades al fàrmac a la zona del tumor. Les primeres proves fetes amb models de càncer d'ovari i de glioblastoma han mostrat activitat antitumoral i apunten a una possible reducció de la toxicitat sistèmica i del nombre de sessions de tractament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera un canvi de temps amb nuvolositat i pluges que poden ser localment intenses. De fet, hi ha activats avisos per intensitat i acumulació de pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. Va, no el gencis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
6: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
5: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
6: Genial!
5: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
7: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
8: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Déus de la Vela. Apropa't a la badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Expocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Free Rabbits projecta una nova fàbrica a Maçanet de la Selva que permetrà crear uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La companyia preveu començar les obres l'any vinent en una parcel·la adjacent a la seva actual seu central. La nova planta tindrà uns 33.000 metres quadrats i es dedicarà principalment a la producció de patates fregides i crispetes. El projecte forma part del pla estratègic de la companyia fins al 2030 i s'acompanyarà de l'obertura d'un nou centre de distribució a Madrid. Entre les dues actuacions, Free Rabbits invertirà més de 115 milions d'euros. I Lloret de Mar incorpora des d'aquest dilluns una primera hora gratuïta a les zones verdes d'estacionament per a les persones no residents. Tot i no haver de pagar durant aquests primers 60 minuts, serà obligatori obtenir el tíquet. A partir de la segona hora s'aplicarà la tarifa habitual de 0,049 euros per minut. L'Ajuntament també amplia les possibilitats d'obtenir una autorització de zona verda als familiars de primer grau de persones vinculades al municipi. El consistori assegura que els canvis busquen facilitar tant els estacionaments de curta durada com la mobilitat de les persones vinculades a Lloret. De l'àmbit general, destaquem que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat competent per assumir el cas en considerar que els fets podrien constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. La magistrada considera que durant aquells episodis es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i també vol investigar la resposta que es va donar des del territori espanyol davant les alertes prèvies sobre una possible entrada massiva. En aquest sentit, Tardón recorda que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional havia emès el 29 de juliol una alerta de risc extrem un dia abans dels fets. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de predomini del sol, tot i alguns núvols alts. Les temperatures màximes se situen en valors de fins als 39 graus a l'interior i 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts. Història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius. Entre les principals reivindicacions hi ha reduir les ràtios, climatitzar les aules, reforçar l'escola inclusiva i garantir l'ús del català, a més de concretar el calendari de les millores salarials acordades amb educació. Poques hores abans de l'inici del curs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions. Illa ha assegurat que respecta el dret de vaga, però també ha demanat respecte pel dret a l'educació i ha defensat l'increment de recursos destinats pel govern al sistema educatiu. I Calella torna a ser aquests dies l'escenari principal de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que van començar divendres i s'allargaran fins dissabte 12 de setembre. La 54a edició porta a la ciutat grups de música i dansa tradicional procedents de Panamà, Mèxic i Polònia, a més de diverses formacions catalanes. Durant la setmana hi haurà cercaviles, balls a plaça i tallers a les escoles. Les jornades també participaran divendres en l'ofrena floral de la Diada i s'acomiadaran de Calella dissabte amb una cercavila i una actuació conjunta de tots els grups internacionals. De l'àmbit general, destaquem que els teatres catalans s'han tancat la temporada 2025-2026 superant els 4 milions d'espectadors. En total, les sales públiques i privades al país han recaptat més de 115 milions d'euros i han registrat una ocupació mitjana del 67%. És la primera vegada que el balanç incorpora dades globals de l'activitat escènica de tot Catalunya. Durant la temporada s'han programat prop de 17.000 funcions i més de 2.800 espectacles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i calor, tot i algunes nuvolades. Les temperatures màximes assoliran valors de fins a 39 graus a l'interior, de 32 a la costa. Demà dimecres s'espera que la situació canviï, amb precipitacions que afectaran el territori i poden ser puntualment intenses. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que, al final, les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. Va, no els llencis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
6: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes. Ràdio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També destaquem el proper dijous música en directe amb Sònia Delgado a la plaça Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. A Blanes també tenim l'expocació, la fira del vehicle d'ocasió, des de divendres fins a diumenge a l'esplanada de l'antic pavelló. I també s'està celebrant aquesta setmana fins dissabte la competició Raceboard al Club de Vela Blanes. El cap de setmana també, divendres i dissabte, dies 11 i 12 de setembre, Birrasana, Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. A Lloret de Mar, aquest dimecres, comptes a les places, a les 4 de la tarda, a la plaça Melchor Montelivert, i els dies 11 i 12 de setembre, divendres i dissabte, el Lloret Drone Festival. També destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i el festival Nits a Dalt de Vila, el proper dissabte 12 de setembre a partir de les 10 de la nit a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. A Calella, dijous 10 de setembre, arribada de la marxa de torxes a partir de 9:45 del vespre a la plaça Catalunya i lectura del manifest. I fins al 12 de setembre, jornades internacionals folklòriques, el Festival de Música i Dansa Tradicional d'arreu del món. S'han programat una desena d'actes amb la participació de grups provinents de Panamà, Mèxic i Polònia. També destaquem el 13 de setembre la marxa de la Minerva. A Santa Susanna, fins al 19 de setembre, s'està celebrant el Festival Micròmetre a la masia de Can Mas de Dalt. I a Palafolls estan de festa major fins al 13 de setembre, amb diverses activitats.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Ja estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tordera posa en marxa la campanya Parlem en català per fomentar l'ús habitual de la llengua en el dia a dia del municipi. La iniciativa forma part del Pla Local d'Impuls del Català i s'adreça al conjunt de la ciutadania i del teixit social i econòmic. Un dels eixos és la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, oberta a entitats, empreses, comerços, centres educatius i institucions. La campanya es presentarà aquest dimecres a la Biblioteca de Tordera en un acte obert a tothom. La jornada inclourà també una taula rodona sobre el català a les xarxes socials i la presentació de les entitats que ja s'han adherit a la carta. I el Festival de Flamenc de Girona, Flamengi, tornarà del 13 al 28 de novembre amb una 8a edició que tindrà una presència especial de dones artistes i que tornarà a arribar a Blanes. El certamen comptarà amb noms com Soleá Morente, Belén López, María Terremoto, Lela Soto, Rocío Molina i Águeda Saavedra. El festival va néixer l'any 2019 i combina figures consolidades, noves generacions i talent vinculat al territori. De l'àmbit general, destaquem que investigadors del Vall d'Hebron i Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable que permet administrar quimioteràpia directament al tumor i de manera sostinguda. L'objectiu és superar algunes de les limitacions actuals de la quimioteràpia, com els efectes adversos, la baixa especificitat o la dificultat per mantenir concentracions elevades al fàrmac a la zona del tumor. Les primeres proves fetes amb models de càncer d'ovari i de glioblastoma han mostrat activitat antitumoral i apunten a una possible reducció de la toxicitat sistèmica i del nombre de sessions de tractament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera un canvi de temps amb nuvolositat i pluges que poden ser localment intenses. De fet, hi ha activats avisos per intensitat i acumulació de pluja. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: O sigui
4: que segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. Va, no gensis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 9707 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
7: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada.

0: 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Xampa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
3: L'hora de les notes.
2: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
3: L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets.
2: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Free Rabbits projecta una nova fàbrica a Maçanet de la Selva que permetrà crear uns 500 llocs de treball durant els pròxims anys. La companyia preveu començar les obres l'any vinent en una parcel·la adjacent a la seva actual seu central. La nova planta tindrà uns 33.000 metres quadrats i es dedicarà principalment a la producció de patates fregides i crispetes. El projecte forma part del pla estratègic de la companyia fins al 2030 i s'acompanyarà de l'obertura d'un nou centre de distribució a Madrid. Entre les dues actuacions, Free Rabbits invertirà més de 115 milions d'euros. I Lloret de Mar incorpora des d'aquest dilluns una primera hora gratuïta a les zones verdes d'estacionament per a les persones no residents. Tot i no haver de pagar durant aquests primers 60 minuts, serà obligatori obtenir el tíquet. A partir de la segona hora s'aplicarà la tarifa habitual de 0,049 euros per minut. L'Ajuntament també amplia les possibilitats d'obtenir una autorització de zona verda als familiars de primer grau de persones vinculades al municipi. El consistori assegura que els canvis busquen facilitar tant els estacionaments de curta durada com la mobilitat de les persones vinculades a Lloret. De l'àmbit general, destaquem que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva i irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat competent per assumir el cas en considerar que els fets podrien constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. La magistrada considera que durant aquells episodis es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i també vol investigar la resposta que es va donar des del territori espanyol davant les alertes prèvies sobre una possible entrada massiva. En aquest sentit, Tardón recorda que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional havia emès el 29 de juliol una alerta de risc extrem un dia abans dels fets. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de predomini del sol, tot i alguns núvols alts. Les temperatures màximes se situen en valors de fins als 39 graus a l'interior i 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius.
2: El que et permet Expocasió és que, a banda de trobar-te vehicles d'ocasió de fa més anys, també trobes vehicles relativament nous, és a dir, vehicles que no tenen més de 4 anys. També hi són. Vull dir que al final les marques tenen un ampli ventall de possibilitats, i no només a nivell de motorització, sinó també a nivell de carrosseria, a nivell d'amplitud, a nivell de versatilitat.
1: La policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt.
3: Aquest estiu també s'han conegut els problemes amb l'informe PISA, que posen més núvols sobre el nivell educatiu català que s'està assolint aquests darrers anys, amb mancances més que importants.
4: 8 de setembre del 2003 es llança l'àlbum de la banda Iron Maiden, un àlbum anomenat Dance of Death. Creuem els dits perquè aquesta dansa de l'amor és l'àlbum número 13 dels Iron Maiden.
1: Caramba. O sigui,
4: segur que no és casual, eh?
1: Mira, el clàssic de Terence Trent D'Arby.
4: Això em fa bellugar els peus, em fa aixecar de la cadira i tirar els cascos.
1: Vinga. No llegis, no cal, no cal.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: No veieu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
6: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament

El mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts. Història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curs escolar comença aquest dimarts a Catalunya, marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius. Entre les principals reivindicacions hi ha reduir les ràtios, climatitzar les aules, reforçar l'escola inclusiva i garantir l'ús del català, a més de concretar el calendari de les millores salarials acordades amb educació. Poques hores abans de l'inici del curs, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats un parèntesi en les mobilitzacions. Illa ha assegurat que respecta el dret de vaga, però també ha demanat respecte pel dret a l'educació i ha defensat l'increment de recursos destinats pel govern al sistema educatiu. I Calella torna a ser aquests dies l'escenari principal de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que van començar divendres i s'allargaran fins dissabte 12 de setembre. La 54a edició porta a la ciutat grups de música i dansa tradicional procedents de Panamà, Mèxic i Polònia, a més de diverses formacions catalanes. Durant la setmana hi haurà cercaviles, balls a plaça i tallers a les escoles. Les jornades també participaran divendres en l'ofrena floral de la Diada i s'acomiadaran de Calella dissabte amb una cercavila i una actuació conjunta de tots els grups internacionals. De l'àmbit general, destaquem que els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 superant els 4 milions d'espectadors. En total, les sales públiques i privades al país han recaptat més de 115 milions d'euros i han registrat una ocupació mitjana del 67%. És la primera vegada que el balanç incorpora dades globals de l'activitat escènica de tot Catalunya. Durant la temporada s'han programat prop de 17.000 funcions i més de 2.800 espectacles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i calor, tot i algunes nuvolades. Les temperatures màximes assoliran valors de fins a 39 graus a l'interior, de 32 a la costa. Demà dimecres s'espera que la situació canviï, amb precipitacions que afectaran el territori i poden ser puntualment intenses. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Vam veure mil milions d'estels.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Hola, Gala.
2: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. Si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.

0: i completa a partir d'aquest dissabte.
1: Aquesta setmana ens centrem amb les...
2: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
3: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
4: Moltes coses.
0: Mira, mira, escolta, escolta.
2: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
0: No, l'última vegada fa 18 anys.
2: 18 anys!
4: Moltes coses.
5: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
6: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
7: És un bombonet de programa. És un programa estal, la música en català en un moment excepcional.
2: L'estrena doblada al català, l'esperada Toy Story 5.
8: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
9: Un altre cop l'extinció, no!
10: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tordera posa en marxa la campanya Parlem en català per fomentar l'ús habitual de la llengua en el dia a dia del municipi. La iniciativa forma part del Pla Local d'Impuls del Català i s'adreça al conjunt de la ciutadania i del teixit social i econòmic. Un dels eixos és la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, oberta a entitats, empreses, comerços, centres educatius i institucions. La campanya es presentarà aquest dimecres a la Biblioteca de Tordera en un acte obert a tothom. La jornada inclourà també una taula rodona sobre el català a les xarxes socials i la presentació de les entitats que ja s'han adherit a la carta. I el Festival de Flamenc de Girona, Flamengí, tornarà del 13 al 28 de novembre amb una 8a edició que tindrà una presència especial de dones artistes i que tornarà a arribar a Blanes. El certamen comptarà amb noms com Soleá Morente, Belén López, María Terremoto, Lela Soto, Rocío Molina i Agueda Saavedra. El festival va néixer l'any 2019 i combina figures consolidades, noves generacions i talent vinculat al territori. De l'àmbit general, destaquem que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable que permet administrar quimioteràpia directament al tumor i de manera sostinguda. L'objectiu és superar algunes de les limitacions actuals de la quimioteràpia, com els efectes adversos, la baixa especificitat o la dificultat per mantenir concentracions elevades del fàrmac a la zona del tumor. Les primeres proves fetes amb models de càncer d'ovari i de glioblastoma han mostrat activitat antitumoral i apunten a una possible reducció de la toxicitat sistèmica i del nombre de sessions de tractament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera un canvi de temps amb nuvolositat i pluges que poden ser localment intenses. De fet, hi ha activats avisos per intensitat i acumulació de pluja. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Ràdio Marina.
7: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Molt bona nit. Són les 9 i gairebé 4 minutets després del butlletí de notícies a Ràdio Marina. Comença el quilòmetre zero, el moment exacte en què deixem les cabòries aparcades, pugem el volum perquè comença l'única hora de la graella radiofònica on la música de proximitat es converteix en la banda sonora de les nostres vides. Fins les 10 de la nit us proposem un viatge sense frens pel talent de casa nostra, des dels ritmes urbans que cremen les pistes i les festes majors, fins a les lletres íntimes que ens fan pessigolles a l'ànima. Una hora sencera de cançons amb ADN propi, històries reals i la certesa de saber on toquen els vostres artistes preferits. Posem la clau de contacte i prenem l'accelerador. Els motors de la millor música en català comencen a fer-nos rodolar per les zones de la ràdio. I avui arrenquem el quilòmetre zero amb la gent de Siderland, que són d'aquells que no demanen permís ni demanen perdó. El seu ritme pop nocturn ens va molt bé per començar el quilòmetre zero d'avui. Siderland i que esclati tot!

Arrencada potent avui al quilòmetre zero amb el Siderland i l'abraçada radiofònica de qui et farà costat fins les 10, si tu vols, si ens deixes. Al quilòmetre zero, el meu nom és Marta Fuera Pons. Que esclati tot! Nascuts a Barcelona, el Siderland, un trio format per l'Uri Plana, l'Albert Sort i l'Andreu Manyós, van batejar el seu propi gènere com a pop de nit. El senzill Que esclati tot es va llançar originalment l'any 2022. Així hem començat avui el programa. Radio Marina. Al teu costat, amb molta i bona música de proximitat en català al quilòmetre zero. I si pensaves que la rumba clàssica i els sons de festa major no es podien barrejar amb temes, doncs, més de rap i música urbana, doncs no va per aquí la cosa, tot el contrari. Gertrudis i Bones Twice ens demostren que sí i que a més funciona molt bé. El tema Ara volo alt.

Aquesta versió completament renovada i rejuvenida del tema original del 2016 es va publicar oficialment l'any 2023. Es tracta d'un senzill especial on Gertrudis va col·laborar amb Bones Twice, el duet de música urbana format per la cantant Lil Rússia i el productor Efren Kairos. Per ser pioners a fusionar l'essència del hip-hop dels 90 amb lletres combatives i electrònica en català. Sempre al costat dels estels. Sona molt refrescant, que ja convé, amb una nit calorosa i xafogosa. Que sembla de ple agost, però no, ja no. Estem a 8 de setembre. Ara volo al Gertrudis amb Bones Twice al quilòmetre zero. I seguim, però hi posem una mica de calma tot plegat, calma musical, i ens deixem acaronar per una de les veus més lluminoses de la costa del Maresme. Es tracta d'una cançó nascuda a Vilassar de Mar, com la Judit Nederman, a punt de sonar, amb un tema preciós que es titula així, Vinc d'un poble. Judit Nederman.

0: Si sou d'aquells que us agrada presumir de plaça, de veïns que saluden pel carrer i de vida tranquil·la d'un poble costaner...
1: Vinc d'un poble a veure el mar.
0: Aquesta cançó us representa al 100% la mare esmenca Judith Nederman. L'emotiu tema Vinc d'un poble es va editar l'any 2018 dins el seu disc Nua. Preciós, eh? Radio Marina. I arriba el moment intel·lectual de la nit a Radio Marina, al quilòmetre zero. Si vau suspendre l'examen de literatura catalana a l'institut, no patiu, que els tres professors més divertits de l'indie pop nacional us faran un resum de l'assignatura en poc més de 3 minuts. Citant Mercè Rodoreda, als Amics de les Arts.

0: Rodoreda.
1: Brutal el tema original de l'any 2005, citant Mercè Rodoreda. Els Amics de les Arts, que tenen també una llarga llista de concerts aquests dies. Bueno, aquests dies, aquest estiu, volem dir. El 18 de setembre estaran a Àger. A la música sota les estrelles, al Parc Astronòmic del Montsec. El 25 de setembre, a Barcelona, a les Festes de la Mercè. L'1 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. El 17 d'octubre, Térmens. Bé, i així una llarga llista de concerts d'aquesta gent que no paren, els Amics de les Arts. I ara para molt bé l'orella aquesta gran versió d'uns grans també, uns cracs, els Gossos. Tens un amic. Una joia...

Els nois de Manresa, els gossos, van enregistrar aquesta magnífica versió de la cançó Tens un amic, jo encara pren, el 2006. La cançó original del 1971, escrita per Carole King, interpretada també per Carole King, You Got a Friend, una autèntica obra mestra. I la versió de gossos no està gens malament, tampoc, eh? Aquí tens un amic, el teu amic Quilòmetre Zero, el programa de música de proximitat a Ràdio Marina.

Amb aquest tema de lletra melancòlica però base festiva, la Maria Jaume va fer un gir radical a la seva carrera. Va abandonar el folk indie més pur de guitarra acústica dels seus primers treballs per submergir-se, sense complexos, en un pop electrònic ballable i amb subtils ritmes llatins. Maria Jaume, en concert el 25 de setembre a Barcelona, obrint la nit com un dels plats forts joves de la programació musical oficial de les festes de la Mercè 2026. I el 27 de novembre, concert també a Barcelona amb actuació especial a la sala Apolo. Ressaca a la platja, ressaca de calor, diria jo, en aquests temps. 2 minuts i mig i serem a 2 de 10. Baixem ara les revolucions i baixem també de la furgoneta del quilòmetre zero per rebre un autèntic mestre del ritme llatí, el reggae, la fusió i el bon rotllo costaner. Però compte, que avui ens porta el passaport cap a un territori lliure governat pel vent més famós de l'Empordà. Amb tots vosaltres proclamem la República de la Tramuntana, gràcies a Macaco.

Dani Carbonell, Macaco, va iniciar el seu projecte de fusió a Barcelona l'any 1997. I l'any 2022, a l'àlbum Vuela'm el corazón, va publicar aquest tall cantat en català. Meravellosa la cançó, eh? La República de la Tramuntana amb Macaco. I arriba el moment de treure el mocador, però no de plorar, eh? Sinó de contagiar-nos de la millor energia possible amb Joan Dausà. Tot anirà bé. Així es titula aquest tema que ens acompanya també en aquest vespre de dimarts. 8 de setembre, calorós dimarts, eh? També? Trec el cap.

Aquest 2026 ha estat l'any de la seva esperada tornada als grans escenaris amb el llançament la primavera passada del seu 5è disc d'estudi, el titulat Immortals. I per aquesta presentació va dissenyar una gira exclusiva i única, limitada a només 10 concerts escollits aquest estiu. Potser tu has tingut la sort d'assistir a algun d'aquests concerts? Joan Dausà. I de la massificació dels concerts, ara viatgem al pop independent més elegant de principis dels anys 2000. Una proposta d'aquelles que demostra que el quilòmetre zero musical té racons amagats que val la pena també rescatar de la hemeroteca radiofònica. Com aquesta cançó de Elena, que es titula Auguris, des del quilòmetre zero d'estiu.

0: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
1: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

una autèntica injecció d'optimisme directa a les venes per anar passant el temps d'aquest quilòmetre zero. 4 minuts i serem a 3:15. El noi de Terrassa, Miqui Núñez, i la guanyadora d'Eufòria, la Mariona Escoda, junts amb aquesta combinació perfecta, cantant a les llums de mitjanit. Una col·laboració d'aquelles que desprèn tanta bona energia que hauria d'estar bonificada per la Generalitat. Que avui brillen com les llums de mitjanit. I ara para bé l'orella perquè ve un bombonet de cançó. M'explico. Al quilòmetre zero també punxem cançons d'artistes nascuts fora de Catalunya i, en aquest cas, doncs, la música de proximitat també s'enriqueix quan grans llegendes del pop estatal decideixen abraçar la nostra llengua per cantar-li a la solidaritat. La veritat és que ens posa la pell de gallina aquesta cançó de Los Secretos, sí, Los Secretos, amb tu sempre.

Es tracta de l'adaptació al català del seu aclamat himne temporal Pero a tu lado, originalment llançat l'any 1995 dins l'àlbum Dos cares distintes.

Amb tu sempre titulada així, aquesta versió que forma part de la desena edició de l'emblemàtic projecte solidari El disc de la Marató. I després de Los Secretos, ara una de Miquel Abras i Aina Reig. Canten junts aquesta magnífica peça titulada Fills del Mar, al quilòmetre zero.

El grup barceloní Pastora, format per Dolo Beltrán i els germans Caim i Pauet Riba, van llançar aquesta versió oficialment el 15 de novembre de l'any 2006. I la peça es va incloure dins l'emblemàtic tribut col·lectiu Podré tornar enrere, el tribut a Sopa de Cabra. Quan es faci fosc. I ara estem a punt de rebre el quilòmetre zero, els lleidatans que estan disposats a demostrar que a Ponent no només es fan bones fruites, sinó que també es fabrica el pop urbà més canalla, divertit i ballable de tot el panorama actual. Atenció, perquè el quilòmetre zero és una autèntica explosió astronòmica de ritme amb Sexeni i aquest Supernova. I tu i...

I l'hora que és, ja toca començar a acomiadar el programa, perquè aquí falta només 4 minutets per arribar a les 10 de la nit. Salutacions una vegada més de qui t'ha fet costat en aquest estiu de Quilòmetre Zero. El meu nom és Marta Fuera Pons. I avui, per acomiadar-me, el que ve a continuació no és un simple tema, és una autèntica cimera nacional de música festiva catalana, ajuntant els reis de la festa d'aigua freda amb els filòlegs del pop barceloní. Et parlo dels Catarres i els Amics de les Arts. El resultat no pot ser només una història sobre un còmic, perquè no hi falta de res. Prepareu-vos perquè s'ajunten dues de les furgonetes que més quilòmetres fan de tot el país. I amb ells ja ens acomiadem. Que vagi molt bé, que acabis de passar una bona nit. Demà i tornem a les 9. Sense tu la vida.

t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.